0: Roger Escapa.
1: Crema l'Empordà, avui un suplement especial que ha arrencat a les 6 del matí i que almenys durarà fins les 2 del migdia, suplement allargat fins que faci falta, especial sobre l'incendi de les Gavarres, que per ara continua fora de control. Ja ha cremat gairebé 2.400 hectàrees i manté gairebé 10.000 persones confinades de 7 municipis com a mínim fins aquesta tarda. Segons l'últim balanç dels bombers, anem bé, aquest és el missatge, la nit ha anat bé, però encara hi ha molta feina per fer. Aquesta nit s'ha estabilitzat el gruix del flanc dret, el que més preocupa perquè pot estendre les flames a tot el massís de les Gavarres, però preocupa i molt el vent de marinada que pot atiar el foc d'aquí unes hores i també l'onada de calor dels propers dies. I és que encara ha de fer més calor aquests propers dies. Les flames ja han afectat algunes cases de Calonja i de Sant Antoni. Alguns veïns han marxat pel seu compte aquest

el missatge és claríssim, no col·lapsar carreteres i facilitar la feina als bombers. Els bombers diuen que aquest confinament es mantindrà com a mínim fins a la tarda quan es pugui reavaluar tota la situació. Molts alcaldes i veïns de la zona han dit una vegada i una altra que les Gavarres és un polvorí, i un cop més, quan veiem el foc, la pregunta que ens tornem a fer quan veiem les flames és: tenim els boscos prou cuidats? S'hauria pogut evitar? De moment, els Mossos han detingut l'operari que, amb una serra radial, va provocar la guspira que ha causat el primer gran incendi de la temporada a Catalunya.

0: Si eres autónomo o tienes un pequeño negocio, ahora cuando más nos necesitas, puedes contar con nosotros. Llámanos al 93 466 56 57 y te informaremos. En Radio Pomar queremos ayudarte para que llegues más lejos. 93 466 56 57, porque tú te lo mereces. Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
1: Junio de 2026. Llega la mayor inversión en limpieza para transformar Badalona. Más limpieza con agua en todas las calles. Más cuidado de los parques y jardines. Renovamos todos los camiones, la maquinaria y los contenedores. Y sumamos 150 personas más a los equipos de limpieza. Contigo hacemos más Badalona.
2: Ayuntamiento de Badalona.
3: La ciudad no satura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
0: Petición musical, vamos a por la primera petición musical. Tenemos aquí a Maica de Casa Gemes que nos dice: bon dia, Maria. Aquí la Maica de Casa Gemes. Primer, desitjar-te bon programa i bon cap de setmana. És molt trist el tema incendis. Em fa pena, però com anem? No anem bé. Les provisions i les normes no són respectades. Els boscos no reben les mesures necessàries. El ritme que porta el món no m'agrada gens. Bé, tant de bo els bombers, tots els que estan treballant, puguin tenir-ho ben aviat sota control i que la seva família... Ah, i que la teva família, diu, i la teva família estiguin tranquils. Segur que sí. Apa, no m'enrotllo més. M'agradaria una cançó de Joan Dausà, la que tu vulguis, per la Pepi de Sant Mori, per tu una abraçada gran i mil gràcies. Doncs igualment per tu, Maica de Casa Gemes. I aquí tenim aquesta cançó, Jo mai, mai. Un petó ben gran, guapíssima. Que tinguis un bon dia i un bon cap de setmana. I tant de bo que aquests bombers no els hi passi res. Que no es cobri cap vida humana, eh?

Maria, avui una cançó. Dilluns és el seu aniversari, eh? Dilluns és el seu aniversari. Mare meva, mare meva. La felicitarem el dilluns, faltaria més. La Santa Espina d'en Ramon Caldú, competó preciosa. Que tinguis un bon dia.

0: Hola, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, Maria.
0: Com estàs?
1: Bueno, així, així, amb aquesta calor, noia, el genoll el tinc fumut.
0: I a l'hivern també o no? A l'hivern no?
1: Bueno, és també. Que jo tinc el genoll dues pròtesis a la mateixa cama.
0: Ai, mare meva, mare meva.
1: Sí, doncs... i cap de les dues m'ha anat bé. I és clar, doncs... encara no estic bé. I ara, a l'octubre, farà 3 anys de la segona pròtesi.
0: Mare meva, doncs escolta, no t'envio energia en aquesta cama perquè se't recuperi molt aviat. Segur que serà que sí, eh? Antònia?
1: Ai, esclar, amb aquesta calor se n'inflamés i vas a piscina cada dia.
0: Molt bé, doncs.
1: Per fer rehabilitació.
0: Doncs molt bé.
1: Que el meu home, quan va, abans de marxar, me va dir, ara te tens que cuidar tu, perquè clar, jo no em vaig cuidar.
0: I tant
1: quan
0: que sí.
1: Estava tan malaltó i per això se'm va posar pitjor. Però bueno, deixem les coses d'això.
0: Bueno, preciosa, quina cançó vols que et posi? A veure, digue'm.
1: Mira, m'agradaria molt Mavi. És que
0: estem posant cançons en espanyol, català... Més que res per no trencar...
1: Saps? No sé què, no sé quant. El meu home sí que ho sabia tot
0: bueno,
1: de memòria.
0: Sí, sí, aquesta també hi és en espanyol. També hi és en espanyol.
1: Sí, en espanyol, sí, vinga, però vinga. No me'n recordo qui la cantava.
0: Bueno, no et preocupes que jo te la busco, d'acord?
1: Se la dedico també al meu home, perquè li agradava moltíssim.
0: Perfecte.
1: Vale, Maria, pues molt bon dia i, bueno, a la platxeta tothom.
0: Escolta una coseta, la canta el Diango, eh? La canta el Diango.
1: Ah, veu?
0: Així que d'un moment te la poso. Un petó, guapíssima.
1: Gràcies igualment. Adeu, per tu,
0: carinyo.
1: I per tots els radioients.
0: Igualment, gràcies.
1: Vale, bon dia.
0: Petonet, bon dia, adéu.

I aquí tenim la cançó que ens ha demanat l'Antònia i ens demana la cançó Mavi. Aquí tenim el Django. Que tinguis un gran dia, guapíssima.

Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 0.2 FM.

Continuamos tan contentos. Me acaba de llamar una oyente, Mari Carme, bona tarda, gràcies per trucar. Prenem nota de la seva sugerència. Gràcies per formar part de la sintonia de Ràdio Pomar. I no ha volgut sortir per antena, però sí demanava una cançó. Diu, a veure si poses una cançó ben maca. Li hem escollit aquesta cançó del Diango, la cançó Quiero poner de moda la felicidad. Gràcies per la seva trucada, per ser oient de Ràdio Pomar. I gràcies per trucar al 93-465-7776. 93-465-7776. I per la Mari Carme, que acaba de trucar aquí a la ràdio, li posem aquesta cançó del Diango. Bona tarda.

0: Potser aquesta és la cançó de l'estiu 2025. És una bona combinació el Joan Dausà amb el Mamà Dausà. Papi, posa-la al disc. Bona tarda, si acabes d'arribar. Sí, som nosaltres, això és Ràdio Pomar 101.2.
1: Valentina, porta-lo, créle.
0: I vamos con peticiones musicales.

0: Es preveu una tarda complicada a l'incendi del massís de les Gavarres al Baix Empordà perquè la marinada encara hi pot bufar. Més de 400 efectius dels bombers continuen treballant amb especial atenció al flanc dret. Aquesta matinada les flames han cremat diverses cases de dues urbanitzacions de Calonja i una masia. Mentrestant, la investigació avança i se sap que el detingut acusat de provocar el foc era treballador d'una empresa subcontractada per la Generalitat pel manteniment de carreteres. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Donald Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mount Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. L'Iran dona el tret de sortir dels funerals públics d'Ali Khamenei i enmig de crides de revenja, milers de persones acomiaden el líder suprem a Teheran en el primer dels 6 dies d'una processó que també recorrerà l'Iraq. El règim espera l'assistència de 20 milions de persones en un gest de força del règim dels ayatolàs. Amb l'arribada de l'estiu comença la transhumància de milers de caps de bestiar que pugen cap a les pastures d'alta muntanya. Aquesta pràctica mil·lenària encara es manté viva al Pirineu, però la falta de relleu generacional i les dificultats per conviure amb el trànsit la posen en risc. Dissabte carregat de concerts i festivals, la Ludwig Band serà un dels caps de cartell del Canet Rock, que arrenca a les 6 de la tarda i s'allargarà fins que surti el sol. També avui actua el músic i compositor Danny Elfman a l'Auditori del Fòrum, en el marc del Guitar Barcelona. Una jornada que acabarà també amb la mítica cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
1: Esports.
2: Aquesta tarda a les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum a Montjuïc. El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya. A les 5, classificació de la cursa de Gran Premi. El Mundial de Futbol avui comencen els 8ens. A les 7 de la tarda, Canadà-Marroc, i a les 11 de la nit, Paraguai-França.
0: I el temps, amb una tarda serena arreu del país, amb temperatures molt altes. Les màximes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 a Ponent i al Gironès. Aquesta calor d'avui s'intensificarà demà diumenge. Entrarem en un període d'onada de calor que s'allargarà gran part de la setmana que ve. 3CAT Info.

I continuem amb més música. Escoltem ara a la Beth. Bona tarda des de Ràdio Pomar.

0: Es preveu una tarda complicada a l'incendi que crema des d'ahir al massís de les Gavarres, al Baix Empordà, i és que la marinada encara hi pot bufar. Més de 400 efectius dels bombers continuen treballant-hi amb una especial atenció al flanc dret. Avui de matinada, malauradament, les flames han cremat algunes cases de dues urbanitzacions, a Calonge i també una masia. Avança la investigació i se sap que la persona detinguda ahir, acusada de provocar el foc perquè treballava amb una radial, era treballador d'una empresa subcontractada per la Generalitat pel manteniment de carreteres. I s'ha sabut ara fa uns minuts. Aquest incendi obliga, finalment, a suspendre la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. S'havia de fer avui a la nit. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un nen de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona dijous. La investigació continua oberta sota secret d'actuacions. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha fet reviure el fantasma del comunisme a les últimes hores per carregar contra els seus rivals polítics i ho ha fet en un discurs patriòtic des del Mont Rushmore. Ha deixat que la institucionalitat quedés de banda i ha aprofitat l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. L'Iran dona el tret de sortida als funerals públics d'Ali Khamenei enmig de crides de revenja, milers de persones acomiadant-lo en el primer dels 6 dies d'una llarga processó que també recorrerà l'Iraq. El règim dels ayatolars espera l'assistència de 20 milions de persones al funeral. Tot un gest de força del seu règim. Avui el Ministeri d'Exteriors ha confirmat 2 ciutadans espanyols més entre els morts pels terratrèmols de Veneçuela i ja en són 34. En total hi ha més de 2.650 persones mortes que són a la morgue improvisada a La Guaira, la zona més afectada per aquesta tragèdia. El sector del lleure educatiu demana que s'incorporin les sortides i les colònies al currículum per fer front així al bloqueig de la meitat dels centres que han suspès aquestes activitats a partir del curs vinent com una mesura de pressió al govern. Argumenten que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part del sistema educatiu. La Ludwig van, els Tiets, o els Tiets, com vulgueu, els Catarres o Maria Jaume són el cartell del Canet Rock que avui comença a sonar i que s'allarga fins que surti el sol demà. A l'auditori del Fòrum de Barcelona, més calmat, hi actua el compositor nord-americà Danny Elfman, conegut sobretot per les seves col·laboracions amb bandes sonores del cineasta Tim Burton.
1: Esports.
2: A les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc. El Mundial de Futbol avui comencen als 8ens. A les 7 de la tarda, Canadà-Marroc. A les 11 de la nit, Paraguai-França.
0: Tarda de dissabte, serena arreu, temperatures molt altes. Avui tornen a enfilar-se fins als 38 graus a les Terres de l'Ebre o als 37 ben bons a Ponent i al Gironès. Aquesta calor d'avui s'intensifica a partir de demà perquè, sí, tornem a entrar en un nou període d'onada de calor que s'allargarà ben bé durant finals de la setmana vinent. 3CAT Info.

0: Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomars. 101.2 FM.
1: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona. En Radio
2: Pomar, Badalona, tan contentos. También esta semana pasó por aquí, por los estudios. Además, vino hasta Radio Pomar el amigo Damián. Vino con su hijo, con el que canta un tema. Antes de decirte adiós, recuperamos un trocito de la entrevista.